Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Són les 6. Ràdio Pineda.
0: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dimarts, 16 de juny. A aquesta hora ens hi posem amb el dit i fet.
3: Nois, obrim la paradeta.
2: Obrim la paradeta a aquesta hora del matí amb un dia que ja apunta maneres pel que fa al sol i la calor que ha d'anar més aquests dies. Una qüestió que també anem seguint des de Ràdio Pineda, la previsió del temps que cada dia la fem amb Jordi Pérez de 8:45. Però bé, avui també, entre altres qüestions, ens volem centrar en aquestes dotzenes jornades econòmiques que es faran demà dimecres, en què es centren en la intel·ligència artificial versus intel·ligència emocional. Les claus per liderar, connectar i créixer. Ja la setmana passada vam poder parlar amb el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, i avui contactarem amb la periodista Mariola Dinarès, que ella justament conduirà una... presentarà, de fet, l'acte, moderarà també una taula rodona en què ha de reunir quatre perfils que aporten una visió molt pràctica i alhora diversa de la intel·ligència artificial. Això us ho explicarem res d'aquí uns minuts amb la nostra companya Maria Josep Hernández. Ella també participarà en aquesta taula rodona de les jornades econòmiques. La nostra companya, de fet, compartirà l'experiència d'implantació de la IA al mitjà i també alguns aprenentatges pràctics a través de... d'aquest màster en IA que ha fet de la Universitat Complutense de Madrid. Tot això ens ho explicarà Maria Josep Hernández, res d'aquí a 4 minuts. La tindrem aquí i amb ella parlarem, també amb la periodista Mariola Dinarès. Jornades econòmiques que també, òbviament, centren la informació, els butlletins informatius que avui compartim, juntament amb d'altres notícies que ara de seguida us expliquem amb en Pep Basar a 8:45 del matí. Bé, i després de la previsió del temps, avui ens ve a veure la nostra psicòloga de capçalera, la Sigrid Fadrique, del Centre Muia. Amb ella avui abordarem també una qüestió important dels nostres infants i joves que estan a punt d'acabar el curs. Arriba el fi del curs, s'ha de fer una mica de balanç i també els pares i mares i les famílies, bé, en gestionem, pensem una mica en això, no? Com gestionarem l'estiu amb la canalla per casa? Bé, doncs ho abordarem amb ella i ho explicarem, us donarem quatre tips importants també per ajudar-vos amb aquesta qüestió. Ho farem al voltant de 8:45 del matí, almenys jove, amb la psicòloga del Centre Muia, Sigrid Fadrique. Tot això i més al programa que ara comencem, el Dit i Fet de Ràdio Pineda.
0: Dit i Fet a Ràdio Pineda.
2: Un dia més, un plaer acompanyar-te. El meu nom és Olga Dieguet, estic amb tu fins a la 1, molt ben connectats.

0: dies es parla d'intel·ligència emocional versus intel·ligència artificial. D'això en coneix tots els detalls la nostra companya Maria Josep Hernández. Bon dia, Maria Josep.
1: Molt bon dia, Olga. Bon dia a tothom. Doncs sí, demà tenim aquestes jornades econòmiques. Són aquí a l'Auditori de Pineda i tindrem figures com Manuel Armallones, Sílvia Guinart i també experts locals. N'hi ha en aquestes dotzenes jornades econòmiques, recordem, a l'Auditori durant tot el matí i amb entrada gratuïta. Millor si feu la inscripció. I conduirà aquest acte la Mariola Dinarès, que és periodista, i la mou al món de la ràdio, al món digital, la creativitat i també ens diu els reptes per adaptar-se al moment que viu, i presenta i dirigeix el conegut pop-up del 3CAT actualment. Mariola, molt bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Encantadíssims de saludar-te des d'aquí, des de Pineda de Mar, perquè vaja, vens a les jornades i tu estàs immersa sempre en el món digital, però ara molt en la IA, amb el pop-up del 3CAT, sí o no?
2: Sí, totalment, i a més, mira, us puc dir, crec que és la primera vegada que ho dic, que de fet la desena i última temporada s'estrena dilluns que ve. Vull dir que ja us ho avanço, i m'he hagut d'anar adaptant, com també s'ha fet en aquestes jornades, no? Anar adaptant el que va passant. Jo sóc fan del tema digital des de, bueno, cap al 2003 o així, ja vaig veure que això era molt important i em vaig com especialitzar en això, i he passat l'època dels blogs, l'època de les xarxes socials, i han anat passant com fases, i ara estem immersos totalment aquesta nova revolució que és la intel·ligència artificial, aquesta nova informàtica, diríem, que està a tot arreu de la societat. Per tant, això, hem d'estar com a l'última cada vegada.
1: I tant, i és reflex al teu espai, programa de ràdio durant molts anys a Catalunya Ràdio, que feies tot, de fet, tota aquesta temàtica ha anat evolucionant també amb el teu programa, no? Com deies?
2: Sí, realment, quan vaig començar el 2016 amb el programa, no podia dir ni tendències digitals, perquè ara sabem, no?, quan es diu una tendència és quan la gent està parlant d'això, no? Fins i tot canviava els noms perquè la gent no acabava d'entendre de què anava el programa, perquè era com bastant avançat per l'època, no? I deia, tendències socials, coses que es porten. A vegades, quan deies tendències, la gent es pensava que parlaves de moda, no? I ara ja ho tenim tot molt interioritzat, que la tecnologia forma part del nostre dia a dia, i la veritat és que ara està com molt clar, no? Però en el moment en què vam començar a fer el programa, doncs deies, ostres, però si em deien, Mariola, si dilluns parles de Twitter, dimarts de YouTube, dimecres ja no tindràs temes. Dic, perdona, però si el tema digital està a les nostres vides, i ara jo crec que és més que mai. Si l'altre dia estava en una cafeteria i a la taula del costat hi havia dues senyores de uns 70, entre 70 i 80 anys, que parlaven d'intel·ligència artificial. He fet una fotografia i he posat una cosa i tal, i jo estava al·lucinada, dir, hosti, no m'esperava mai que això pogués arribar a passar, no? O sigui, que es parlés al bar, a la cafeteria al matí, deia, o sigui, això, imagina't la gent que es dedica des de fa molts anys a parlar d'intel·ligència artificial, o no, a investigar-la, de fet, és que és al·lucinant que s'hagi democratitzant tant la tecnologia.
1: I tant, i a més, això també reflex que més que mai n'hem de parlar, no? N'hem de conèixer de què estem parlant i també parlar-ne nosaltres com a periodistes. Mm.
2: És que és el més important. Jo crec que fa molta falta l'alfabetització digital, que és una mica el que em mou. De fet, jo, totes les coses que faig és per això, no? Perquè com més sabem, més podem triar, no? O sigui, no es tracta que ho fem servir tot, però sí que és veritat que hem de saber una mica de què va, perquè després els ciutadans també puguem triar. I al fons tenim més poder del que ens pensem, no? Ara el món amb aquesta IA és de les grans tecnològiques, no?, que estan anant acceleradament amb aquesta competència desfermant. El món ja és geotecnològic, és a dir, que són els amos del món, no? Llavors, si nosaltres no sabem de què va tot això, no podrem posar topalls ni dir, doncs no, doncs jo no vaig per aquí i vull una altra cosa. Si no en tens ni idea, el que passa és que s'acaba prohibint les coses, no? I jo estic super en contra de prohibir res, no? El tema és que quan saps de què va la cosa, pots decidir si la fa servir o no, o de quina manera ho fa servir, i els usos són més importants, diríem, que les pantalles en si, no? És el que fa servir, com la fa servir la tecnologia.
1: De fet, aquesta és la clau, no? Com fem servir la tecnologia, perquè ni s'ha de demonitzar, que en alguns casos no. Ho hem sentit, o sigui, com tot té uns bons usos o molt bons usos, i clar, també pot tenir mals usos, no?
2: Sí, jo he passat de ser tecno-optimista a ser tecno-realista, la veritat, perquè és veritat que abans jo estava molt fascinada amb el tema tecnològic i ara ja veus també que té les seves parts, però estic super en contra de sempre titular per la part negativa de la tecnologia i provocar aquest alarmisme que el que fa és produir-nos por. O sigui, això ja no ho podem aturar, no? Doncs el que hem de fer és conèixer i decidir de quina manera la fem servir. I una de les coses molt interessants, perquè jo normalment, o sigui, estic diríem, en moltes cites, en moltes taules que es parla d'intel·ligència artificial durant els dos últims anys, ha sigut molt bèstia, i trobo que la jornada de Pineda té una cosa molt interessant, que bueno, m'interessa moltíssim, aquesta relació amb la intel·ligència emocional, que també és un pas que ara s'està començant a parlar, i crec que a Pineda s'avança en aquest aspecte, no? Hem de començar a parlar més de, no tant de tecnologia, sinó més d'humanisme, no? I més de les persones i de la nostra relació amb les màquines, no? De quina manera ens relacionem amb les màquines. Hem passat de posar codi i només ho podien fer els informàtics i les informàtiques a poder parlar nosaltres mateixos amb les màquines de forma, amb un llenguatge natural, no? I aleshores això fa que ens permeti fer moltes més coses, però també hi ha el tema de la salut mental, és a dir, que posar les persones en primer terme, més que la tecnologia, sinó posar-nos a nosaltres, no?
1: Això és el que podrem viure demà a Pineda en aquestes jornades econòmiques, i que tindrem la Mariola Dinarès conduint tota aquesta jornada, acompanyant-nos també des de la seva experiència i també aquell segon coneixement que tenim els periodistes i que de vegades comentem entre nosaltres, que és que també quan parlem amb persones, quan entrevistem persones que tenen un determinat coneixement, també ens enriquim nosaltres. Nosaltres enriquim a l'audiència, però també ens enriquim nosaltres, no? Què t'agradaria que passés, que quedés d'aquestes jornades, ja que de moment sabem aquesta temàtica i aquests protagonistes, no? Què podria quedar-nos a tots?
2: Sí, és veritat, tens moltíssima raó. Jo, per exemple, em diuen, ah, ets especialista. No, jo el que soc és que he entrevistat tanta gent tan bona que alguna coseta m'ha anat quedant de cada una d'aquestes persones, no? I és com cada vegada que faig un acte d'aquestes característiques, per mi és un màster, és la meva formació, no? I la trasllado. I intento fer les preguntes que es faria a tothom que està escoltant això. I jo crec que una de les coses que és interessant de la jornada és que hi ha molt exemples concrets. Jo sóc una persona molt pràctica, que no m'agrada fer volar coloms, sinó que m'agrada aterrar les coses, no? I aleshores aquí tenim molts exemples locals de com han aplicat tota aquesta tecnologia per acabar tenint els resultats. I, per exemple, també les dues persones que hi han estan supercomplementades, no? Els caps de cartell, diríem, perquè des de la part teòrica ho aterra, no? El Manuel Armallón és també des de la psicologia, però aterra molt els problemes. I la Silvia Guinar ens donarà les claus pràctiques, està especialitzada en neuromàrqueting, i clar, ella ens donarà claus per vendre més, no? I això a qui no li interessa en aquests moments, no? És a dir, claus concretes per aconseguir els teus objectius. I per tant és molt aterrat, no és allò filosofar per filosofar, sinó que, bueno, per treure fruits, per sortir d'allà, d'aquesta jornada, i poder-ho ja aplicar als vostres negocis, i això per mi és la clau.
1: Una clau importantíssima a tots els que ens esteu escoltant. Ara també farem una petita trucada a la Sílvia Guinar en aquesta prèvia que en diem nosaltres de les jornades de demà. I Mariola, t'agraïm moltíssim que ens hagis fet un foradet i que hagis parlat amb nosaltres aquest matí també. I demà ens veiem.
2: Doncs encantada de venir a Pineda, jo en tinc moltes ganes. Ens veiem demà. Una abraçada.
1: Una abraçada. Fins demà.
2: Adéu.
1: Adéu. La Mariola Dinarès, que presenta el pop-up al 3CAT. Us animem a entrar al pop-up. És molt fàcil de trobar en el 3CAT, a la plataforma, un espai que la IA actualment és protagonista, és un format fresc i àgil i que també ens permet aprendre a través de múltiples veus que passen per aquest espai. La Mariola Dinarés, que conduirà les jornades, i demà, com diu la Mariola, una dels caps de cartell, com ha dit la Mariola Dinarés, és la Sílvia Guinart, que és formadora i consultora internacional. És especialitzada en neuromàrqueting i neurociències, diu, per a una vida i un negoci significatius. Hem de destacar que va ser una de les primeres formadores i consultores de neuromàrqueting a Espanya i que ha assessorat i format més de 50.000 persones i empreses com Telefónica, Movistar, El Corte Inglés, Mafre... Vaja, una experiència brutal i una persona que tenim demà a Pineda. Saludem la Sílvia Guinart, bon dia.
3: Molt bon dia, encantada d'estar aquí.
1: Nosaltres amb moltes ganes d'aquestes jornades que demà tenim a Pineda, Sílvia. Escolta, per començar, m'ha cridat molt l'atenció una frase que dius en aquest vídeo que hem compartit per xarxes socials des de Ràdio Pineda, des de l'Ajuntament de Pineda, que dius, quan una persona et veu per primera vegada, t'escaneixa en menys de 3 segons. Què vol dir això?
3: Correcte, doncs he fet la meva feina. Si t'ha agradat, vol dir que el guió estava ben fet del vídeo. Comencem bé. En realitat són 33 mil·lisegons, però per no espantar vaig posar 3 segons. Això vol dir que el nostre cervell està programat de forma natural quan veu una cara per primera vegada per escanejar-la, per saber si és un perill o no aquella persona, per saber si té enuig, si està enfadada o si va amb bones intencions. Per tant, 33 mil·lisegons és tan ràpid que quan li preguntem a la persona si ha vist realment alguna cosa, la persona et dirà que no ha vist res. Com sabem que són només 33 mil·lisegons? Perquè fem servir escàners cerebrals i altres tecnologies, i llavors sabem que el cervell és així de ràpid perquè no ens podem permetre el luxe de no ser ràpids per si ens passa alguna cosa amb alguna persona o amb alguna experiència.
1: I nosaltres ho podem confondre amb la intuïció, per exemple, i no és el nostre cervell que ha detectat alguna cosa en aquests mil·lisegons que has dit?
3: Normalment, els últims estudis sobre la intuïció diuen que d'alguna forma està unida a la part inconscient, que és aquesta que reacciona tan ràpid. Per tant, jo el que et diria és que s'ha d'avançar molt, òbviament, amb tot el tema d'intuïció, però que normalment funciona perquè nosaltres no som conscients a nivell racional d'alguna cosa, però la intuïció està més a prop de la part inconscient. I quan hi ha alguna persona o alguna situació que col·loquialment diem que ens fa mala espina, normalment estem en la certesa, no? Normalment és correcte. I si no, ho hem de fer igualment per estalviar-nos la possibilitat de que no funcioni o de que alguna persona ens pugui fer mal, per exemple.
1: Sílvia Guinart, experta en neuromàrqueting, explica'ns què és el neuromàrqueting.
3: El neuromàrqueting és una disciplina que el que fa és el que estudia el comportament inconscient. Des de que ens aixequem fins que anem a dormir, el 95% del nostre comportament diari és inconscient. Per exemple, ara el nostre cor està bategant de forma automàtica. Llavors, això és inconscient, és a dir, nosaltres no hem de fer res perquè això funcioni. Quan nosaltres fem la majoria de comportaments del dia a dia, hi ha una part, per exemple, conduir, hi ha una part que nosaltres no som conscients al 100% de tot el trajecte. Tu pots estar parlant amb el copilot, pots estar conduint, llavors el neuromàrqueting el que fa és utilitzem tecnologia com sensors de temperatura, ulleres especials d'eye tracking, etc, per saber què està succeint al cervell d'aquella persona. Sempre el neuromàrqueting està molt associat a vendre més i a millorar l'experiència de client. Per tant, utilitzarem aquestes màquines per exemple, per perfeccionar un logo, perquè una botiga quan tu entris et sentis molt a gust. És a dir, perquè treballem els 5 sentits en aquell entorn, en aquella experiència, en aquell logotip, en aquella pàgina web, perquè a la persona li agradi. Per tant, millorem tot el que pot veure o tot el contacte d'aquella persona amb aquella marca perquè li agradi més i es pugui millorar l'experiència de client. Això és important, perquè si no estaríem fent accions només perquè a la persona li agradi, i es perdria una miqueta el sentit. Per mi el neuromàrqueting, el bo que té és que podem entendre millor per què les persones decidim el que decidim i, per tant, les podem acompanyar millor des del primer punt de contacte amb una marca, amb una botiga, amb una pàgina web, amb una trucada, fins que compra.
1: Volem posar en valor que tu treballes, has treballat amb grans empreses i aquí a Pineda tenim l'oportunitat de que les nostres empreses, aquí bé, Pineda i l'Alt Maresme, els nostres comerciants i fins i tot a nivell personal que puguem estar interessats en aquest tema, et tindrem a l'abast per explicar-nos, per exemple, ja no només a nivell de comerç o pàgines web, sinó a nivell ja de la persona, no? Aspectes correcte. Com el com impactar, no? És una pregunta molt àmplia, eh? Ja sé que demà la desenvoluparàs, però si m'haguessis de fer un esment en aquest com impactar les persones que tu esmentes, què em diries?
3: Mira, t'ho explicaré en forma d'anècdota. Jo fa 2 setmanes he estat de vacances a les Açores, a Portugal, un autorregal, vale? He estat amb la família. Jo he marxat d'allà, malgrat he anat de vacances, he marxat amb 3 potencials clients mentre estava donant pomes a un cavall. Per què dic això? Perquè una de les coses que jo sé fer millor és impactar. I t'ho explicaré amb un exemple molt senzill. Quan tu coneixes una persona per primera vegada a qualsevol entorn del món, jo ho he practicat, o sigui, m'ha succeït inclús a la UCI d'un hospital. Vull dir que tu a vegades no ho busques, però... Llavors, quan tu... Per exemple, jo quan vaig començar, que no tenia tanta experiència, que és veritat que ara he treballat amb empreses molt grans, jo què deia? M'he format amb el millor del món en neuromarketing, que és cert, 100% cert, amb Jürgen Klarik. Llavors la gent deia, ui, la Sílvia s'ha format amb el millor? Aviam, continuem explicant. Llavors, les frases d'estil titular de premsa, titular de ràdio, m'he format amb el millor, he treballat amb aquestes empreses, la meva botiga ven a 7 països, és una de les formes més ràpides, econòmiques i senzilles de poder impactar l'altra persona. I ho pots fer en 10 segons, és a dir... Cada marca, cada persona ha de saber què la fa especial. I demà ens trobarem segurament alguns empresaris i empresàries que no sabran explicar molt bé què els fa diferents. Però jo us asseguro que un negoci que porti més d'un any obert, sí o sí, ha de tenir quelcom especial, perquè si no hauria tancat. Llavors, una de les coses que practicarem demà és que per poder impactar, a part de tenir certa imatge cuidada, tota la part visual és molt important, és el sentit més important. La vista, sí que és veritat que les persones, les marques, les empreses haurien de tenir 2, 3, 4, 5, 6 frases d'allò que els fa especials. Potser venen a molts països, potser tenen un equip comercial de 10 persones, potser tenen... Mira, a Igualada ara estem treballant amb una marca que fa unes peces, uns coixins, únics a nivell mundial. Són del segle XIX i ells no sabien que era tan especial. I jo els estic ajudant a vendre allò com si fos un quadre o una obra d'art i no un coixí per sentar-me al sofà. Llavors, una de les formes més ràpides d'impactar, que demà ho explicarem, és poder explicar d'una forma molt natural, sense forçar, aquest titular de ràdio, no? Poder compartir això amb una persona que t'està escoltant, sigui en un entorn comercial, és a dir, un client que t'entra a la botiga, com si estàs en una barbacoa amb amics i et pregunten sobre una cosa, si li transmet de forma impactant amb aquest titular curtet, sempre, sempre, sempre t'escoltaran més ganes.
1: Sílvia Guinart, cada vegada més ganes d'escoltar-te. Mira, a nosaltres ara t'explicaré jo també una anècdota. Ara tenim una reunió d'equip a les 11 i ja ara ens miràvem amb l'Olga i dèiem, mira, ja ens podem posar aquesta primera pregunta que ens hauríem de fer tots, no? Què ens fa especials? I ho treballarem, eh? I demà t'ho expliquem, Sílvia.
3: Fantàstic. Jo sí que diria que al final crec que tens raó. Jo viatjo per tot Espanya, he viatjat a molts llocs del món portant el neuromarketing i a vegades és com, no, jo sóc una petita empresa. Jo demà faig la següent promesa i quedarà gravat. Per tant, podrem rendir comptes en això. Jo asseguro, el 100% de les persones que demà trepitgin la sala i ens vinguin a l'auditori i ens vinguin a veure, que només aplicant 2 o 3 accions només de les que jo explicaré, avançaran caselles, sí o sí tindran millors resultats, aprendran a impactar millor, connectaran millor emocionalment, per tant, si algú es detectava com una marca blanca, deixaran de ser una marca blanca i seran un bombó suís, i aconseguiran més sí, és a dir, la persona comprarà més. 100% garantit, perquè no és que jo ho digui per quedar bé, és com funciona el cervell, i això és imbatible, perquè portem milions d'anys funcionant d'aquesta forma.
1: Sílvia Guinart, moltíssimes gràcies per aquest apunt, per tenir aquests minutets avui per Ràdio Pineda i demà ens veiem a l'auditori de Pineda i emplacem a tothom a venir. Demà al matí feu un forat, mireu els horaris, feu un forat a l'agenda perquè val molt la pena escoltar-vos a tots els ponents. Sílvia, moltes gràcies.
3: Un plaer. Ens veiem demà.
1: Ens veiem demà. Demà a partir de les 9 del matí, jornades econòmiques obertes a tothom que pugui estar interessat, principalment dirigides al comerç i a l'empresariat local, però també us adrecem a tothom que pugueu estar interessats. L'auditori té un aforament molt gran, per tant, animeu-vos, podeu fer la inscripció, que és gratuïta, si entreu a la pàgina web pinedademar.org, també a radiopineda.cat, a la notícia teniu l'enllaç per fer la inscripció. Si només podeu assistir a una de les conferències, doncs no passa res, hi haurà pauses, mireu bé els horaris, i això, us emplacem demà aquestes jornades, que tindrem primer el Manuel Armallones, després tindrem la Sílvia Guinar, i després farem una taula rodona que tindrem experts locals de diferents àmbits per parlar d'aquesta qüestió que ens ocupa demà, intel·ligència artificial i lideratge emocional.
0: Avui hem parlat amb dues ponents potentíssimes en aquestes jornades econòmiques, però no restarem importància a la resta de persones que especialment participaran en aquesta taula rodona, i aquí t'incloc a tu, Maria Josep, que també hi participaràs. Explica'ns una mica aquest compartir, aquesta experiència d'implementació de la IA, en aquí intervindreu també, intervindràs tu aportant també experiència amb aquests aprenentatges pràctics que has fet d'aquest màster en IA de la Universitat Complutense de Madrid. Però explica'ns una mica això.
1: Doncs mira, aprenentatges pràctics, em van demanar inicialment que parlés de l'experiència de Ràdio Pineda, que hem fet també una implementació de la IA, però el que vull és compartir, i tenim 5 minuts, i faré 5 claus que poden ser útils a tothom, responent a aquesta pregunta: i ara què? Amb la IA, i ara què? Què hem de fer com a corporacions, com a empreses, com a administració pública, com a persones, perquè això ja ho tenim aquí, la IA no és una cosa del futur, és present, i llavors el missatge és: fem-ho bé, aprenem-ne els adults, aprenem-ne els petits, acompanyem els petits, sobretot, i amb aquest coneixement que podem tenir, pensem que és importantíssim també mantenir l'esperit crític, que una cosa no treu l'altra. Jo també, com deia la Mariola, era tecno-optimista, i ara doncs hem de ser realistes, això ja ho tenim aquí, fem-ho bé, formem-nos urgentment i aprenem. Demà a les jornades econòmiques en tindrem una oportunitat, i a la taula rodona compartiré taula amb en Pol Jové, que també l'hem entrevistat aquí a Ràdio Pineda, la Jessica Ayala, que també ha fet màster en IA a la Vic School, i també el Julio Aranda, de CEO Granizados Maresme, perquè compartirem aquesta innovació i aquesta intel·ligència artificial, doncs com poden contribuir al món de l'empresa i a la nostra vida.
0: La IA, una realitat que ja tenim aquí, que si en fem un bon ús ens pot obrir un ventall molt, molt ampli de possibilitats. No restar, sinó sumar. Aquest és una mica l'objectiu d'aquestes jornades econòmiques. Important tot el que hem comentat ara aquests darrers minuts, que poden aportar en el nostre dia a dia, siguem, doncs això, persones, ciutadans, en el nostre àmbit del dia a dia de la vida, però també doncs els empresaris, petits comerços, autònoms, bé, doncs com podem aplicar aquesta IA en tots aquests conceptes que ara acabem d'explicar, i que esperem que siguin de molta ajuda en una tecnologia que és relativament nova, però que ja la tenim aquí, i que òbviament, si volem que els nostres negocis prosperin, doncs òbviament s'ha de passar també una mica per aquí, per aquest coneixement. Maria Josep, demà tindrem ocasió a les jornades econòmiques i en parlarem també, i les seguirem des de Ràdio Pineda. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, avui la informació encapçalada, perquè teníem especial interès en que coneguéssiu més a fons totes aquestes qüestions al voltant de les jornades econòmiques. Tot això ho acompanyem ara amb la previsió meteorològica, ho complementem amb en Jordi Pérez. Bé, amb un dia que ja apuntava maneres, ho dèiem a primera hora del matí, i així ha de seguir també aquests dies. Jordi, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Bé, previsió del temps, ràpidament, perquè de seguida tenim més propostes al dit i fet.
4: Doncs molt ràpidament, doncs bé, dia de sol avui, al igual que ahir, que vam tenir un dia de... que Déu-n'hi-do el solet que ens va oferir aquest sol que escalfa, que Déu-n'hi-do, i amb màximes que van voltar els 30 graus a Pineda Nord, 29 a Pineda Centre, vents de llevant al matí, mig matí, més aviat mig matí, mig dia, i després van anar girant Xaloc i posteriorment a la tarda Garbí, Fluix en conjunt, perquè també a vegades es veu amortiguat els vents a la tarda si s'ennuvola. I ahir precisament el que els hi dèiem, aquests ruixats, aquestes tempestes en zones del Pirineu, Prepirineu, baixant cap a punts de la Catalunya central, doncs va fer, doncs, per sort, que ens frenés la radiació solar, i la tarda van tenir, tarda vespre, un alivi tèrmica d'aquest sol cremador, i déu-n'hi-do, perquè déu-n'hi-do com va frenar el sol aquestes encluses, les desfetes de les tempestes. I bé, molta calor en zones interiors, molts valors de 35 graus a Ponent, i també van saltar els 35 graus cap a comarques gironines degut a la tramuntana rescalfada. Tordera també va marcar gairebé 30, fregant els 34 graus. Per tant, déu-n'hi-do. Bé, mínima que ha baixat lleugerament dels 20. A fora del nucli urbà, a les afores, zona de la Riera, zona de cementiri, i al centre ens hem quedat cap als 21 graus de mínima. Es pot dormir bé perquè les humitats són baixes? Són baixes, i no és habitual tants dies seguits amb humitats baixes, perquè ara mateix tornem a estar voltant al 30-40%, i precisament quan ha de desplomant-se la humitat en aquests valors és quan la temperatura ha pujat. A partir de quarts de 6 ha començat a enfilar-se, i pràcticament quan es llevava el dia ja teníem pràcticament 25-26 graus, i fixin-se ja de quins valors estem partint ja a aquesta hora del matí. Ara mateix a Pineda Nord tenim, freguem els 28 graus i 35% d'humitat, humitats baixíssimes. Calor seca. Dia de sol, radiant a tot Catalunya. Creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu, algun ruixat, algunes tempestes. Exclusivament, creiem, quedaran restringits a la serralada pirinenca, pràcticament Pirineu i sobretot la banda francesa. Difícilment sortint del sector. Avui no creiem, malauradament, que les encluses ens frenin la tarda al sol. Per tant, un dia de sol que pot mantenir-se tota la jornada, pot aparèixer algun núvol prim, però molt poc important. Vents molt fluixos, de mar cap a terra, i les humitats seguiran baixes, fins i tot a la línia de la costa. Massa càlida, eixuta, i per tant, la calor seca, serà seca, i de nou doncs, voltarem els 30 graus de màxima aquí al Maresme, i en zones interiors doncs una mica més. Pugen les temperatures en zones interiors, sobretot a la Catalunya central i Girona, en aquest sector sense canvis, i Lleida doncs, també poden pujar, encara un grauet o dos. Per tant, déu-n'hi-do la calor de nou com tornarà a fer-se present en zones interiors. Demà som dimecres, i demà dimecres hem de pronosticar un dia de sol. Algun núvolet prim als cels. La novetat aquí a l'Alt Maresme, augment de l'humitat. Probablement a la propera nit matinada i demà les humitats vagin en augment a la façana costanera de la Costa Brava, la Costa Central, i això farà doncs, que a banda de la calor doncs, que pugui baixar la temperatura. Ambient no s'enfili cap als 30, però a la vegada notarem més calor. Per què? Perquè suarem més. Si puja les humitats, com pronostiquem, doncs demà la calor serà més xafogosa, més sufocant, perquè la temperatura serà alta, voltarem potser els 26, 27 o 28 graus, però si li afegem 70, 80 d'humitat, doncs ja me diran, ja tornem a parlar de valors sufocants. I és que això és el que creiem que passi, però a la que ens allunyem, de la façana costanera, les humitats es desplomaran i tornaran a ser baixes, i donarà un ambient de calor seca, perquè demà farà més calor en zones interiors, i de quina manera, perquè poden pujar 1, 2, 3 graus les màximes respecte a avui. Demà el forn també s'estendrà per zones de Girona i Catalunya central, veurem més valors passant de 35 graus, déu-n'hi-do, i cap a Lleida doncs 36, 37 o 38 graus. Dijous, mantindrem el mateix panorama, jornades de sol, aquests dies algun ruixat al Pirineu en exclusiva, la resta no n'esperem. Dijous, dia de sol, al igual que divendres, brises, vents molt febles de mar cap a terra, la mar estarà com un plat, i també, com dèiem, les humitats poden ser relativament altes a les línies costaneres, amb calor xafogosa, notable, sufocant estones per moments, i en zones interiors pues, la calor serà més seca, amb temperatures, insistim, que veurem molts valors per sobre els 35 graus. Atenció, el cap de setmana s'ondula el jet polar a l'Atlàntic Nord cap a les Azores, agafa una orientació del sud-oest de vents forts en altura des de les Azores cap a Illes Britàniques, pràcticament es tancat dos o tres dies aquest patró, i a la part davantera la massa càlida que està afectant ja la península Ibèrica, Mediterrani Occidental i gran part del continent es veurà realçada, revifada, i això farà doncs que les temperatures vagin en augment, sobretot a partir de dissabte, especialment diumenge, dilluns i a les vísperes de Sant Joan. Les temperatures aniran a l'alça, les màximes com mínimes, les temperatures podríem iniciar un episodi d'onada calor. No ho sabem encara, però de diumenge a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve podria iniciar-se un episodi de molt altes temperatures, podrien ser de nou d'escàndol. Veurem alguns 40 graus segurament a Lleida, i ara ho parlem de la resta de l'estat, eh? I també cap a França, Alemanya, en fi, això serà un estàntic, un altre episodi més d'altes temperatures. Ho anirem seguint, ho anirem comentant, i aquest és el panorama. Per tant, precaució amb la radiació solar altíssima, el sol escalfarà molt aquests dies, massa càlida, vents fluixos, avui calor seca, es fa més passable, però els propers dies la calor serà més xafuga, més sufocant, degut a les humitats ambientals que pujaran de forma notable a les línies de la costa. En canvi, en zones interiors, la calor serà seca. Bé, de moment això és tot. Algú gens, ho deixem aquí. Aquest és el panorama. Malauradament, algú pot pensar que sóc repetitiu, però és que els homes i dones del temps no podem dir altra cosa. És previsions molt repetitives, molt pesades, feixugues. A mi no ens agradaria fer aquestes previsions, però el temps és el que hi ha. Nosaltres ho comentem, doncs, el que creiem que passarà, i encara que sigui repetitiu, ho hem de dir. No podem amagar-ho, ni treure la importància que té, perquè pot tenir conseqüències els propers dies amb aquesta onada de calor, perquè s'engegaran avisos, en fi.
0: Ho anirem seguint, ho anirem seguint, Jordi. Déu-n'hi-do, quina situació de sol i calor que se'ns avança cada any una mica més. Jordi, ho deixem aquí. Demà dimecres tornarem a parlar 8:45 del matí. Anirem afinant també aquestes previsions ja de cara al proper cap de setmana. La setmana que ve, Revetlla Sant Joan, que pel que comentes anirà molt bé fer un banyet al mar per la Revetlla, si més no, remullar-nos.
4: Des de l'Oeco, sí.
0: Jordi, que vagi bé, gràcies, bon dia, fins demà.
4: Gràcies, molt bon dia, fins demà.
0: Bé, sol i calor, que també ho noten a les escoles. A més, és final de curs. L'ambient que hi ha als centres educatius doncs és molt festiu, òbviament, perquè s'acaba el curs, i aquí, en aquest final de temporada, bé, les famílies estem rebent també les notes, no?, una mica com ha anat el curs, gestionant també això amb els nostres fills i filles. I avui, amb la Sigrid Fadrique, ens centrarem en aquesta qüestió. Sigrid, bon dia.
5: Bon dia pel dematí.
0: Ara ho explicarem, eh? Però una mica, quin seria el titular del Menys Jove d'avui?
5: Doncs posarem el focus en el final de curs i farem una miqueta de balanç i donarem tips per gestionar millor l'estiu.
0: Doncs de seguida ens hi posem, abans amb la fúmiga. Perquè sí, perquè és aquest caràcter mediterrani que tenim, amb un bon temps, amb una calor que s'ha d'anar intensificant els propers dies. Tenim l'estiueget, que és a punt de començar, i així som la gent que vivim a Pineda i la gent de la Mediterrània.

0: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
2: Sigrid Fadrique del Centre Muia, psicòloga infantil i juvenil, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou.
2: Bé, estem acabant, també acabem programació aquí a Ràdio Pineda, molt aviat ja tanquem programes, alguns ja ho han fet, altres ho anirem fent també al llarg d'aquesta setmana i la setmana que ve. I també va tancant el curs escolar, és l'última setmana de curs, anem rebent també aquests butlletins, aquestes notes que les famílies també anem repassant. Ara explicarem si ens hem de fixar més en les notes que en els comentaris que ens fan els mestres, no?
3: Correcte.
2: I també, doncs, clar, amb un estiu que tenim per endavant, que és un estiu llarg, sobretot per la canalla, que no tornen a l'escola fins al mes de setembre, clar, com gestionem això, no? Llavors, bé, per on podríem començar? És a dir, quan acaba ara el curs, jo crec que una de les preguntes més habituals que ens fem les famílies, doncs és això, no? Com han anant les notes.
3: Correcte. Mira, jo penso que primer de tot hem de fer balanç, és a dir, hem d'anar molt més enllà de les notes, perquè, com bé deies, no?, quan acaba el curs, una de les preguntes més habituals és com han anat les notes. Però jo et proposaria potser d'afegir-ne alguna més. Per exemple, què has après aquest any, què t'ha costat més, de què et sents orgullós o orgullosa, què faries diferent al curs vinent. És a dir, hem d'entendre que per créixer no és només, no? S'ha de tenir en compte les, més enllà de les notes. És a dir, potser hi ha un infant que aquest any, què sé jo, ha après a gestionar millor la frustració, o bé un adolescent ha aconseguit per fi, després d'un any molt dur, de poder consolidar una bona colla, o potser algú ha après a demanar ajuda quan la necessita. És a dir, tots aquests aprenentatges també són molt valuosos.
2: Per tant, plantejar-nos que més enllà de les notes és preguntar-li al teu fill o filla quina experiència has tingut, no?
3: Clar.
2: Tot i que si tu durant el curs fas un seguiment, pots tenir una mica una idea, no? A més, perquè coneixes també el teu fill, filla. Però sí que és veritat que ens hem de preguntar altres coses.
3: Totalment. És que fixa-t'hi, perquè jo això és una cosa que repeteixo molt sovint, o sigui, quan només posem el focus en els resultats, correm el risc de que els infants i els adolescents també acabin pensant que el seu valor depèn únicament del rendiment. Clar. Llavors, sabem, perquè això ho hem comentat moltes vegades, no?, al llarg de la temporada, que una autoestima saludable es construeix valorant també l'esforç, la perseverança i també la capacitat de superar dificultats.
2: Clar, arriba al final de curs, també ja dic, suposem que tothom fem això, que fem el seguiment al llarg de l'any acompanyant els nostres fills i filles. Clar, quan ja et donen les notes, no?, i també es confirma una mica la constància del curs, i veus que, ostres, això no ha anat com esperàvem.
3: Clar, a veure, hi ha moltes famílies que quan arriba aquest punt, i de fet aquestes últimes setmanes ho estem veient, connecten molt amb la frustració, amb la preocupació, etc, etc, perquè potser les notes no han estat les esperades. O potser hi han hagut, i vaig més enllà de lo acadèmic, dificultats a nivell més emocional o social. Ara bé, aquí és important recordar una cosa, Olga, i és que una mala etapa no defineix ni a un infant ni a un adolescent. És a dir, els errors, i això també com a adults, Vull dir, les dificultats i fins i tot els fracassos formen part del desenvolupament i dels aprenentatges de la vida. A més, no?, els moments que més preocupen les famílies són també oportunitats perquè els fills desenvolupin capacitats tan importants com, jo què sé, per exemple, la tolerància a la frustració, la responsabilitat o la capacitat de tornar-ho a intentar. Per tant, jo penso que més enllà de preguntar-nos o qüestionar-nos què ha passat, també ens podem preguntar què podem aprendre de tot això.
2: L'aprenentatge és molt important, no només a nivell de notes, sinó també l'evidència, no? Com ho viuen els nostres fills i filles, tot aquest aprenentatge d'un curs escolar que a mesura que van passant els anys el nivell es complica, com és lògic. Correcte. I arriba l'estiu i aquí és quan tothom para màquines. Hi ha moltes famílies que diuen, home, no us podeu passar 2 mesos i mig o 3 a la Bartola, i ho direm així de forma molt popular, sinó que insistim en recomanar, en aconsellar als nostres fills i filles, dedica una estoneta cada dia aquest estiu a repassar algun contingut, perquè hi ha alguns cursos que són el pas, per exemple, de segon a tercer de l'ESO, per exemple, sí. És un pas important.
4: Oh, i tant.
2: Canvis d'escola, de centres, no? Canvis de curs, clar, tot això a les famílies ens preocupa. Llavors, clar, com podem gestionar un bon estiu perquè tinguin temps de desconnectar, però alhora que no ho facin molt perquè no es perdin a l'inici de curs, tornar a reenganxar-se, que costa molt, perquè es desconnecta molt també l'estiu.
3: Clar, perquè és molt de temps, o sigui, són gairebé 3 mesos entre una cosa i una altra. Ara bé, hem de tenir en compte que vivim en una societat molt accelerada. És a dir, els infants i els adolescents, si t'hi fixes, passen gran part de l'any amb horaris d'activitats extraescolars i, petit parèntesis, nosaltres darrere vetllant perquè tot plegat surti bé i la cosa vagi fluida. Ara bé, jo penso que l'estiu també ha de ser un espai per recuperar coses, no? És a dir, allò que durant el curs sovint queda en un segon pla. És més, o sigui, jo et diria que hem de partir de la base i hem de començar a entendre que descansar no és perdre el temps. Vull dir, el descans és una necessitat psicològica i moltes vegades, i sobretot en els temps que corren actualment, que vivim en una societat hiperactiva i amb una quantitat d'estímuls impressionants, perdem de vista que els infants, els adolescents i també nosaltres com a adults necessitem avorrir-nos, no? O sigui, i també necessitem temps per, sobretot els nanos, no? Jugar lliurement, moure's, estar en família, perquè l'estiu també hauria de ser un espai de reconnexió i de tornar-nos a trobar i poder compartir tot el que al llarg de l'any no podem compartir perquè estem non-stop, no?
2: Clar, per tant, què podem fer les famílies durant l'estiu? Dóna'ns algunes recomanacions senzilles que puguem seguir.
3: Mira, la primera és no voler convertir l'estiu en un altre curs escolar. És a dir, està bé, com deies tu, no?, mantenir alguns hàbits, algunes rutines. De fet, jo et diria que és necessari perquè les persones, els humans, necessitem una mica d'ordre i estructura. El caos, si l'allarguem en el temps, no ens va bé. I reitero, 3 mesos de vacances són molts mesos i és molt de temps lliure.
2: Amb això, deixa'm preguntar-te, és important mantenir els horaris a l'estiu per tal de que la nostra criatura no es despisti amb tema horaris, perquè aquí ja se'ns desfassa tot, la criatura es perd també.
3: Correcte.
2: Hi ha aquí un canvi de conducta de la criatura, que quan tenen uns horaris molt clars i ells saben en tot moment a on som i cap a on anem.
3: Correcte. És que, si t'hi fixes, a la canalla el que li va bé és avançar-se. És a dir, que ens puguem avançar i que en qualsevol moment sàpiguen què és el que hem de fer. Ojo, això no vol dir que també ho podem anar alternant amb dies de ens aixequem i fluïm amb la vida el que ens vingui de gust. Però sí que és veritat que, si mirem de mantenir uns horaris, sobretot a nivell de necessitats bàsiques, és a dir, el dormir, el menjar, el beure, el, per exemple, doncs una estoneta de deures d'estiu. A aquesta hora anirem a la piscina. Els casals també van bé. Potser no tot l'estiu, però sí que va bé, doncs, durant unes hores destinar-les a jugar, a oci, a piscina, i sobretot a estar i a relacionar-nos amb els iguals. Que el problema que hi ha moltes vegades és que per infants

0: També amb els horaris que anem girats al llarg del curs escolar és complicat. Fer excursions, parlar sense presses, jugar junts també, sobretot, jocs de taula, que a l'estiu venen molt de gust després d'una piscineta i una migdiada, per exemple. I sobretot, no?, intentar que l'estiu no només sigui un temps d'entreteniment, sinó també, no?, reitero, una oportunitat per reforçar el vincle familiar.
1: En definitiva, trobar aquests espais per compartir junts la vida, que durant l'any és més complicat per un tema d'horaris i per incompatibilitat també del nostre temps a l'estiu, que podem tenir més estones per coincidir plegats. Home, descobriràs moltes coses, eh? Com a pare i mare i com a fill i filla. Va, anem a fer aquest tancament de temporada amb alguna reflexió que puguis fer i que ens pugui ajudar, Sigrid.
0: Mira, jo et diria, i al fil de tot el que hem anat comentant, no?, al llarg d'aquest espai, jo penso que hem de partir de la base de que els infants i adolescents no recordaran només les notes que van treure o els exàmens que van fer, sinó que recordaran sobretot com es van sentir durant aquest procés. Recordaran si es van sentir escoltats, compresos, recolzats i estimats. I això és una cosa que les famílies, i moltes vegades ho perdem de vista, tenim una enorme capacitat de construir cada dia. Perquè, en essència, i per tancar programa i temporada, jo et diria, els infants i els adolescents no necessiten famílies perfectes. Necessiten adults presents, disponibles i disposats a acompanyar-los mentre creixen.
1: La millor definició de família, Sigrid, m'ha agradat molt aquest punt. Els qui passin el curs, doncs, poden passar un estiu més tranquils, i si hi ha alguna família que té alguna canalla a casa, que hagin de recuperar, que tinguin exàmens a cara al setembre, no?, que no els hi ha anat massa bé, quin consell els hi donaries? Perquè és veritat que els nanos s'agobien.
0: S'agobien molt. De fet, aquestes últimes setmanes estem començant a tenir molta demanda, perquè ja estan donant notes, els professors estan fent les últimes reunions i estan donant molt feedback, i més enllà de la part acadèmica, el que està emergent molt també és la necessitat psicològica de tenir un espai on te poder mirar i gestionar cosetes que han quedat pendents al llarg del curs escolar. Llavors jo diria, està bé a les vacances pausar, fluir, no fer res, em refereixo a el que dèiem, no?, combinar dies d'una miqueta més d'estructura i ordre, d'altres de fluir d'acord al que ens ve de gust, i sobretot no deixar de fer absolutament res, perquè si no després, a principis de setembre, costa molt reprendre tant la part acadèmica com psicològica.
1: Ho tindrem en compte, Sigrid Fadrich, ens ha encantat aquest espai Ment Jove, al setembre hi tornarem, ara també convé desconnectar una mica, baixar el suflé, que aquí, quan arriba el mes de juny, ja comencem a fer servir aquesta frase, baixar el suflé, hem de descansar, tenir temps de reflexionar, analitzar, desconnectar, pel setembre tornar-hi amb energia renovada. No volia marxar sense preguntar-te, perquè un ocellet ens ha dit que aniràs a... formes part d'aquest equip de foc.
0: Sí.
1: Pinedenc, que van a buscar la flama del Canigó, i preguntar-te pel tram que faràs i la complicació que això té.
0: Ostres, doncs mira, jo estava escoltant, no?, abans que estaven donant la previsió del temps, i pensava, mare meva, haurem d'anar ben hidratats. En el meu cas, nosaltres fem l'últim tram. I va des de Tordera fins a arribar a la plaça de les Mèlies.
1: Per tant, de tornada portant la flama ja cap a Pineda, estem parlant de la flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan, aquests equips de foc que portaran la flama del Canigó cap a Pineda, i la Sigrid fas aquest tram,
0: el tram final. Correcte, que per mi és el més maco i el més especial, també perquè el vaig fer l'any passat i li tinc especial carinyo, però mira, ara que em dones aquí veu, dir-vos que qui ens està escoltant, si hi ha algun motivat o motivada que li ve de gust sumar-s'hi, als trams del mig encara hi falta gent, i de debò us ho dic, que és una experiència superbonica i molt especial, per la pinya, per la companyia. Demà, de fet, fem reunió allà a Montpalau per acabar d'ultimar certes coses, però si et motiva córrer, si et motiven en bicicleta, de debò, i reitero que és una experiència que per lo menos un cop a la vida s'ha de viure.
1: Perquè ho feu corrents?
0: Ho fem alternant córrer i bici. Clar, o sigui, per exemple, hi ha gent del meu equip que amb el tema del córrer es defensa mitjanament, però que vota per anar en bicicleta. Llavors anem alternant, ens anem ajudant els uns als altres.
1: L'experiència és increïble. A més, aquest divendres al programa Sortim, que dedicarem també aquest últim programa de la temporada a parlar de les revetlles de Sant Joan, també tindrem...

0: la representació d'aquests equips de foc que aniran a buscar la flama al Canigó i la portareu després cap aquí, Pineda. Bé, abarcarem moltes qüestions, festa major petita, bé, moltes propostes ara que comença l'estiu i l'estiueja't, eh? Però, clar, tu que ja has viscut l'experiència aquest any i repeteixes de portar la flama a Pineda, descriu-me emocionalment aquest moment en què arribeu a la plaça, la plaça plena, la plaça amb torxes, no? Està tot encès, per dir-ho així, amb la música de fons elèctrica d'arma. Què se sent quan arribeu després de tot aquest esforç i arribeu a casa?
1: Mira, pèls de punta. És que, de fet, jo et diria que, per mi, hi han dos moments. Hi ha el moment que arribem a la plaça de l'Ajuntament, on està tots els equips de foc esperant-nos, i allà, res, hi ha una petita de compartir, no?, com ha anat, com tal, com qual. Llavors aquí fem repartició de la flama i tots junts entrem, no?, fins a la plaça. I és una experiència, i aquí em surt la vena catalana, vale?, d'orgull català. És una experiència preciosa. Impressionant.
0: Us convidem a tots, a gaudir de les revetlles de Sant Joan. Hi ha revetlles a Pineda, ja dic que n'anirem parlant també aquests dies, i una de les parts més emocionants, doncs, és quan arriben aquests equips de foc portant la flama cap a Pineda, cap a la plaça de les Mèlies. Sigrid, gràcies per, primera, per oferir-nos tots aquests consells que esperem que hagin ajudat a les famílies en aquest espai de psicologia infantil i juvenil que hem aplicat en molts aspectes i que acabem avui temporada, però t'emplacem al mes de setembre perquè tornis. Desitjar-te que tinguis un molt bon estiu.
1: Igualment.
0: I que l'experiència de portar la flama a Pineda també que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, ja compartirem.

Pineda se suma a la lluita contra el maltractament de la gent gran amb una caminada popular. Una caminada popular que començarà avui a les 10 del matí amb un...

0: Ràdio Pineda. Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: Són les 10. Notícies.
1: La formadora internacional Sílvia Guinar i el doctor en psicologia Manuel Armayone seran protagonistes de les jornades econòmiques de demà a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinar està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat.
2: Demà faig la següent promesa i quedarà gravat, per tant podrem rendir comptes en això. Jo asseguro al 100% de les persones que demà trepitgin a l'auditori i ens vinguin a veure que només aplicant dos o tres accions només de les que jo explicaré avançaran caselles. Sí o sí tindran millors resultats, aprendran a impactar millor, connectaran millor emocionalment, per tant, si algú es detectava com una marca blanca, deixaran de ser una marca blanca i seran un bombó suís i aconseguiran més sí, és a dir, la persona comprarà més. 100% garantit, perquè no és que jo ho digui per quedar bé, és com funciona el cervell, i això és imbatible, perquè portem milions d'anys funcionant d'aquesta forma.
1: També ha parlat de com impactar positivament a les persones.
2: Això vol dir que el nostre cervell està programat de forma natural quan veu una cara per primera vegada per escanejar-la per saber si és un perill o no aquella persona, per saber si té enuig, si està enfadada o si va amb bones intencions. Per tant, 33 mil·lisegons és tan ràpid que quan li preguntem a la persona si ha vist realment alguna cosa, la persona et dirà que no ha vist res. Com sabem que són només 33 mil·lisegons? Perquè fem servir escàners cerebrals i altres tecnologies, i llavors sabem que el cervell és així de ràpid perquè no ens podem permetre el luxe de no ser ràpids per si ens passa alguna cosa amb alguna persona o amb alguna experiència.
1: Laura Guinar farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a les 11:45, a 12:45. Prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armayones. Farà la conferència inaugural i també ha passat pels micròfons de Ràdio Pineda per avançar els detalls de la seva intervenció. Armayones abordarà la relació entre les persones i la tecnologia. A Ràdio Pineda ha alertat sobre l'ús inadequat d'eines com el xat GPT com a substituts de l'atenció psicològica professional. Segons l'expert, aquestes tecnologies estan programades per donar la raó a l'usuari i no poden substituir el contacte humà ni el criteri d'un professional. També ha parlat dels perills de la desinformació.
3: El tema de la desinformació, no de la capacitat de, amb intel·ligència artificial, poder fer campanyes de desinformació i algunes, per desgràcia, en aquest món que estem en guerres a tot arreu, doncs està passant molt. I això pot afectar molt a la salut. Sembla una cosa que no tingui molt a veure, però no només a la qualitat de la democràcia, sinó també al fet de que aparegui una pandèmia i la IA, o gent que utilitza la IA, perquè al final és gent que té interès en utilitzar la IA de manera negativa, doncs ens convenci perquè no ens vacunem o no prenem mesures de protecció, etc.
1: I a la una del migdia clourà les jornades econòmiques, una taula rodona amb quatre perfils que aportaran una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Tota la informació i també inscripcions gratuïtes a pinedademar.cat i també a radiopineda.cat, on podreu també recuperar les entrevistes prèvies a les jornades de demà.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: Són les 11. Notícies.
1: La formadora internacional Sílvia Guinart i el doctor en psicologia Manuel Armayone seran protagonistes de les jornades econòmiques de demà a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i

0: Neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat.
1: Demà faig la següent promesa i quedarà gravat, per tant podrem rendir comptes en això. Jo asseguro al 100% de les persones que demà trepitgin a l'auditori i ens vinguin a veure que només aplicant dos o tres accions només de les que jo explicaré avançaran caselles. Sí o sí tindran millors resultats, aprendran a impactar millor, connectaran millor emocionalment, per tant, si algú es detectava com una marca blanca, deixaran de ser una marca blanca i seran un bombó suís i aconseguiran més sí, és a dir, la persona comprarà més. 100% garantit, perquè no és que jo ho digui per quedar bé, és com funciona el cervell, i això és imbatible, perquè portem milions d'anys funcionant d'aquesta forma.
0: També ha parlat de com impactar positivament a les persones.
1: Això vol dir que el nostre cervell està programat de forma natural quan veu una cara per primera vegada per escanejar-la per saber si és un perill o no aquella persona, per saber si té enuig, si està enfadada o si va amb bones intencions. Per tant, 33 mil·lisegons és tan ràpid que quan li preguntem a la persona si ha vist realment alguna cosa, la persona et dirà que no ha vist res. Com sabem que són només 33 mil·lisegons? Perquè fem servir escàners cerebrals i altres tecnologies, i llavors sabem que el cervell és així de ràpid perquè no ens podem permetre el luxe de no ser ràpids per si ens passa alguna cosa amb alguna persona o amb alguna experiència.
0: Laura Guinart farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a les 11.45, a 11:45. Prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armayones. Farà la conferència inaugural i també ha passat pels micròfons de Ràdio Pineda per avançar els detalls de la seva intervenció. Armayones abordarà la relació entre les persones i la tecnologia. A Ràdio Pineda ha alertat sobre l'ús inadequat d'eines com el xat GPT com a substituts de l'atenció psicològica professional. Segons l'expert, aquestes tecnologies estan programades per donar la raó a l'usuari i no poden substituir el contacte humà ni el criteri d'un professional. També ha parlat dels perills de la desinformació.
2: El tema de la desinformació, no de la capacitat de, amb intel·ligència artificial, poder fer campanyes de desinformació i algunes, per desgràcia, en aquest món que estem en guerres a tot arreu, doncs està passant molt. I això pot afectar molt a la salut. Sembla una cosa que no tingui molt a veure, però no només a la qualitat de la democràcia, sinó també al fet de que aparegui una pandèmia i la IA o gent que utilitza la IA, perquè al final és gent que té interès en utilitzar la IA de manera negativa, doncs ens convenci perquè no ens vacunem o no prenem mesures de protecció, etc.
0: I a la una del migdia clourà les jornades econòmiques, una taula rodona amb quatre perfils que aportaran una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Tota la informació i també inscripcions gratuïtes a pinedademar.cat i també a radiopineda.cat, on podreu també recuperar les entrevistes prèvies a les jornades de demà.

0: Aquí seguim amb energia positiva i amb Michael Bublé. It's a beautiful day, un dia com avui fantàstic, el sol pica de valent.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Bon moment per recordar Lisa Stansfield.

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: Són les 12. Notícies.
1: La formadora internacional Sílvia Guinart i el doctor en psicologia Manuel Armayones seran protagonistes de les jornades econòmiques de demà a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat.
2: Demà faig la següent promesa i quedarà gravat, per tant podrem rendir comptes en això. Jo asseguro al 100% de les persones que demà trepitgin a l'auditori i ens vinguin a veure que només aplicant dos o tres accions només de les que jo explicaré avançaran caselles. Sí o sí tindran millors resultats, aprendran a impactar millor, connectaran millor emocionalment, per tant, si algú els detectava com una marca blanca, deixaran de ser una marca blanca i seran un bombó suís i aconseguiran més sí, és a dir, la persona comprarà més. 100% garantit, perquè no és que jo ho digui per quedar bé, és com funciona el cervell, i això és imbatible, perquè portem milions d'anys funcionant d'aquesta forma.
1: També ha parlat

0: de com impactar positivament a les persones.
1: Això vol dir que el nostre cervell està programat de forma natural quan veu una cara per primera vegada per escanejar-la per saber si és un perill o no aquella persona, per saber si té enuig, si està enfadada o si va amb bones intencions. Per tant, 33 mil·lisegons és tan ràpid que quan li preguntem a la persona si ha vist realment alguna cosa, la persona et dirà que no ha vist res. Com sabem que són només 33 mil·lisegons? Perquè fem servir escàners cerebrals i altres tecnologies, i llavors sabem que el cervell és així de ràpid perquè no ens podem permetre el luxe de no ser ràpids per si ens passa alguna cosa amb alguna persona o amb alguna experiència.
0: Laura Guinart farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a les 11:45, a 12:45. Prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armayones. Farà la conferència inaugural i també ha passat pels micròfons de Ràdio Pineda per avançar els detalls de la seva intervenció. Armayones abordarà la relació entre les persones i la tecnologia. A Ràdio Pineda ha alertat sobre l'ús inadequat d'eines com el xat GPT com a substituts de l'atenció psicològica professional. Segons l'expert, aquestes tecnologies estan programades per donar la raó a l'usuari i no poden substituir el contacte humà ni el criteri d'un professional. També ha parlat dels perills de la desinformació.
2: El tema de la desinformació, no de la capacitat de, amb intel·ligència artificial, poder fer campanyes de desinformació i algunes, per desgràcia, en aquest món que estem en guerres a tot arreu, doncs està passant molt. I això pot afectar molt a la salut. Sembla una cosa que no tingui molt a veure, però no només a la qualitat de la democràcia, sinó també al fet de que aparegui una pandèmia i la IA o gent que utilitza la IA, perquè al final és gent que té interès en utilitzar la IA de manera negativa, doncs ens convenci perquè no ens vacunem o no prenem mesures de protecció, etc.
0: I a la 1 del migdia clourà les jornades econòmiques, una taula rodona amb 4 perfils que aportaran una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Tota la informació i també inscripcions gratuïtes a pinedademar.cat i també a radiopineda.cat, on podreu també recuperar les entrevistes prèvies a les jornades de demà.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

0: L'Auditori de Pineda acollirà demà dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any centrades en la intel·ligència artificial i també el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i també impulsar activitat econòmica local, fomentant l'aprenentatge i també el debat. La formadora internacional Sílvia Guinart i també el doctor en psicologia Manuel Armayones seran protagonistes d'aquestes Jornades Econòmiques, com diem, demà dimecres a l'Auditori. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. Ha assessorat a més de 50.000 persones, per exemple, per empreses tan importants com ara Telefònica, Movistar, El Corte Inglés, Repsol o Mafre. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques pel comerç de proximitat i per qualsevol empresari. Assegura que aplicant dues o tres coses de les que aplicarà ja es poden notar alguns resultats.
1: Demà faig la següent promesa i quedarà gravat, per tant podrem rendir comptes en això. Jo asseguro al 100% de les persones que demà trepitgin a l'Auditori i ens vinguin a veure que només aplicant dos o tres accions només de les que jo explicaré avançaran caselles. Sí o sí tindran millors resultats, aprendran a impactar millor, connectaran millor emocionalment, per tant si algú els detectava com una marca blanca, deixaran de ser una marca blanca i seran un bombó suís i aconseguiran més sí, és a dir, la persona comprarà més. 100% garantit, perquè no és que jo ho digui per cada bé, és com funciona el cervell, i això és imbatible, perquè portem milions d'anys funcionant d'aquesta forma.
0: Ha parlat de com impactar positivament a les persones, que quan una persona et veu per primer cop...

0: diu, ja pot saber com ets en només 3 segons.
1: Això vol dir que el nostre cervell està programat de forma natural quan veu una cara per primera vegada per escanejar-la, per saber si és un perill o no aquella persona, per saber si té enuig, si està enfadada o si va amb bones intencions. Per tant, 33 mil·lisegons és tan ràpid que quan li preguntem a la persona si ha vist realment alguna cosa, la persona et dirà que no ha vist res. Com sabem que són només 33 mil·lisegons? Perquè fem servir escàners cerebrals i altres tecnologies, i llavors sabem que el cervell és així de ràpid perquè no ens podem permetre el luxe de no ser ràpids per si ens passa alguna cosa amb alguna persona o amb alguna experiència.
0: Doncs aquesta conferència a l'auditori serà demà dimecres a 11:45. A les 10 hi haurà la conferència de Manuel Armayones. Per tant, molt interessant tot això. Recordem que són inscripcions gratuïtes que podeu fer a l'auditori. La conferència inaugural, com diem, anirà a càrrec de Manuel Armayones, abordarà la relació entre les persones i la tecnologia, destacarà el paper dels anomenats agents intel·ligents. A Ràdio Pineda també hem parlat amb ell. Ha alertat sobre l'ús inadequat d'eines com el ChatGPT com a substitut de l'atenció psicològica professional. Ha dit que tot plegat és perillosíssim. Així ho ha dit i ha parlat també dels perills de la desinformació.
2: El tema de la desinformació, no de la capacitat de, amb intel·ligència artificial, poder fer campanyes de desinformació i algunes, per desgràcia, en aquest món que estem en guerres a tot arreu, doncs està passant molt. I això pot afectar molt a la salut. Sembla una cosa que no tingui molt a veure, però no només a la qualitat de la democràcia, sinó també al fet de que aparegui una pandèmia i la IA, o gent que utilitza la IA, perquè al final és gent que té interès en utilitzar la IA de manera negativa, doncs ens convenci perquè no ens vacunem o no prenem mesures de protecció, etc.
0: A la una es tancaran les jornades econòmiques amb una taula rodona amb 4 perfils que aportaran una visió pràctica i diversa de l'intel·ligència artificial. D'una banda, la periodista i companya nostra de Ràdio Pineda, Maria Josep Hernández, que parlarà de la implantació de la IA al mitjà. També Pol Jové, especialitzat en reclutament tecnològic, analitzarà també l'impacte de la intel·ligència artificial, però també Jessica Ayala, màster i auxiliar de conversa a l'escola, i finalment Julio Aranda, que explicarà com la innovació i la intel·ligència artificial poden contribuir a la competitivitat. La jornada, recordem, començarà a 11:45 del matí, acabarà a 12:00, gratuïta, però cal que us inscriviu a pinedademar.cat. Canviem de qüestió. A partir d'avui dimarts, les famílies ja podeu bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en 2 xecs de 30 euros pels alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats. La principal novetat és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb instruccions. Caldrà que l'activeu abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al dia 30 de novembre i es podrà utilitzar en establiments adherits al programa. Tota la informació al web valescolar.cat. I l'Ajuntament de Calella ha informat que destinarà més d'un milió d'euros a començar la reforma integral de la seva piscina municipal. S'ha començat ja a redactar el projecte de renovació de vestidors, recepció i oficines. Les obres podrien començar a finals d'aquest any. També se substituirà alguna maquinària que passarà a funcionar mitjançant un conducte tèxtil que estarà penjat al sostre. Es gastarà, per tant, més d'un milió d'euros amb aquestes instal·lacions finançades pel propi Ajuntament de Calella, però també vol aconseguir diverses subvencions. I ara parlem de l'escurçó que viu al Montnegre, l'escurçó pirinenc, que resisteix en un context de regressió preocupant. Ha trobat a la vall de la Tordera, en una petita àrea també de la Riera de Pineda, un refugi excepcional que desafia la seva distribució. Ho ha explicat Santi Poc, membre de l'entitat ecologista Natmont, en una entrevista a Ràdio Pineda. La presència d'aquest animal a cotes tan baixes s'explica per les condicions climàtiques que té, per exemple, la vall de la Tordera o petits sectors també de la Riera de Pineda. Un entorn que manté un ambient humit i fresc molt proper al litoral. Hem entrevistat a Santi Poc i ens ho ha explicat així.
3: Tenim unes condicions climàtiques que són similars a les que podria haver una muntanya més mitjana, però les tenim molt a prop de mar. Això bàsicament és un fenomen aquestes condicions fredes continuen per la vall de la Tordera i arriben, doncs això, com us comentava ben bé, cap a final de mar, cap a fins de mar. Llavors, això provoca que no només amb l'escurçó, sinó que amb altres espècies, com podria ser la sargantana roquera, la serp d'escolapi o el tritó palmat, que són altres amfibis i altres rèptils, ens puguem trobar en un ambient que ens desconcerta, no?, en comparació amb la seva àrea de distribució. En el cas de l'escurçó, com el seu nom indica, és l'escurçó pirinenc, i a la península Ibèrica la seva distribució principal és de muntanya, i l'altitud a la que trobem és més abundant, diguem, a partir de 1.400 metres normalment. Però aquí, a la zona del municipi de Tordera, concretament, assoleix els 50 metres sobre el nivell del mar, que és l'altitud més baixa de tota la distribució a la península Ibèrica. Precisament, seguint aquestes condicions climàtiques fredes, que el permeten sobreviure, no?
0: Santi Poch ha explicat que l'espècie ha patit una forta regressió les darreres dècades i ha desaparegut de molts punts de l'Alt Maresme. Actualment, diu, només queden tres petits nuclis consolidats al Montnegre a causa de dos factors principals. D'una banda, l'abandonament d'antigues terrasses agrícoles, però també la persecució humana per por o bé per desconeixement. Ha demanat canviar la perspectiva de veure aquest animal com un enemic, passar a veure'l, diu, com un aliat i una espècie que cal preservar.
3: En el cas de l'escurçó, és molt evident que en el nostre àmbit s'ha reduït moltíssim la seva àrea de distribució al Montnegre, sobretot aquesta franja litoral que ha sigut pràcticament totalment fulminat, i d'algunes zones de l'interior del Montnegre també. Per altra banda, també tenim una pèrdua d'hàbitat molt evident, i és que fa unes dècades, al Montnegre, sobretot la zona més litoral, era totalment oberta, eren tot terrasses agrícoles amb garrofers, olivers, etc., i durant els últims anys tot s'ha aforestat. Llavors, aquesta combinació entre pèrdua d'espai obert a algunes zones i la mortalitat directa sobre els animals ha causat que la seva situació ara mateix sigui molt, molt precària. El trobem només en tres nuclis consolidats, per dir-ho així, i a la resta pràcticament no n'hi ha.
0: Ha demanat, per tant, recuperar els prats, zones obertes i també fins i tot senyalitzar de forma preventiva les zones on hi ha més freqüenciació humana per evitar picades accidentals, especialment també si s'hi va amb gossos. Recordem que la picada de l'escurçó és perillosa. Cal evitar tocar aquest animal, però en cas de picada cal dirigir-se urgentment a l'hospital. Però, això sí, la seva presència és discreta i és també un indicador de la salut ecològica del nostre territori. De fet, és un tresor. Quan veiem un escurçó, el millor és no tocar-lo, deixar-lo, doncs, que faci el seu camí. I és a punt de començar l'estiueja de Pineda. S'estrenarà aquest proper divendres amb la revolta gegantera i l'actuació dels Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta amb els gegants de Pineda, que obrirà la festa major petita, però també el primer acte de la programació de l'estiueja. Una altra novetat, aquesta vegada amb elements festius i lluminosos, que farà més festiva encara aquesta cercavila. Els geganters i grellers de Pineda han organitzat aquesta cercavila nocturna, molt festiva, amb la banda Bufant Fort Street Band, que tornen a Pineda, considerada una de les millors bandes de tota Espanya.
4: Hola, som els Bufant Fort, i aquest divendres 19 de juny a 9:45 tornarem a acompanyar l'Armazenda i en Garau a la revolta gegantera. Vinga, ens hi trobem!
0: Aquesta banda fa sonar tots els èxits de l'estiu, peces molt conegudes, creant un ambient de molta festa i molt bon humor. Recordem que es farà aquest divendres, al vespre, una nit de gegants diferent. Començarà a 9:45 del vespre a Can Comas i acabarà amb una revetlla a la plaça del Mar, amb Mala Sort Pérez, una nit que asseguren promet ser molt divertida i que també porta per nom, doncs, la revolta juntament amb la remoguda. A més, hi haurà també servei de bar. A tot això comença l'estiuejat. Ho ha destacat també recentment l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
5: Poder sortir a la fresca, no?, a compartir espais. Els carrers i les places del nostre municipi tenen també aquest objectiu, no?, de poder-te trobar amb aquell veí o veïna que potser fa molts dies que no saludes, no?, i poder xerrar. I què millor que poder compartir aquest moment amb cultura, no?, amb música de fons, amb teatre, amb un monòleg, no?, i d'aquí ve l'inici de tot plegat, no?, de l'estiuejat.
0: Tot plegat serà, com diem, a partir d'aquest divendres. Aquests dies us estem explicant a Ràdio Pineda, ho anirem explicant, doncs, a mesura que s'acostin totes les seves activitats i actuacions. I també arriba la Festa Major Petita de Pineda, que comença justament amb aquesta revolta gegantera, però que tindrà molts més actes. També els anem desgranant de mica en mica. Avui parlem de la processó marinera de Pineda, que arriba a la seva 13a edició. Un acte consolidat a la Festa Major de Sant Joan, que fa un homenatge a la gent que de la mar n'ha fet vida. La jornada serà diumenge a la platja dels Pescadors.
6: Tenen barques que ens acompanyen en la processó perquè ells també volen fer reconeixement a la gent que de la mar n'ha fet vida. No només queda explicitat a la gent de Pineda, sinó que queda explicitat a tota la gent que de la mar n'ha fet vida. Encara mantenim la tradició centenària de treure i varar amb travesses, sí senyor. Que tothom sàpiga que està convidat a venir en aquest acte que fem en terra perquè puguin saber o conèixer un pèl de remés del nostre fer de cada dia.
0: Doncs serà una processó de barques, per tant, un grapat de barques que es llençaran a la mar, també les barques de vela llatina que té a Pineda. La sortida a mar, doncs, serà, com diem, aquest diumenge. Tot plegat serà a partir de les 10 del matí. Per cert, que Calella us proposa una excursió per descobrir els secrets de la ratafia. Serà aquest proper dissabte una proposta que combina natura, cultura i tradició per aprendre a fer ratafia. Tot plegat començarà a 7:45 del matí a la plaça de l'Ajuntament, obert a aquelles persones que els agradi caminar i descobrir secrets d'aquest licor tan arrelat a Catalunya. La ruta té 10 quilòmetres i permetrà doncs, anar recollint les herbes aromàtiques i aprendrem com es fa la ratafia. La jornada acabarà amb un tast de diferents varietats, un espai pensat per compartir experiències. Està organitzat per Òmnium Cultural al Maresme, també per Calella Marxa. Aquestes dues entitats aposten per apropar la cultura popular i el patrimoni natural a la ciutadania. I avui és diada festiva a Calella, la seva festa major petita. Per cert que ahir, doncs, cap a 4.000 persones, déu-n'hi-do, van participar en els sopars dels carrers. Per tant, es podia veure Calella, les places, carrers, plenes de taules, cadires, moltes converses i també molta música que van omplir, doncs, Calella d'aquesta tradició. La nit del sopar al carrer és un dels moments més especials de la festa a Calella. I ara ens interessem pel temps perquè sembla ser que s'aniran activant totes les alarmes perquè sembla que arriba molta calor. Sabiguem quin temps ens espera. Crònica de Jordi Pérez.
7: Dia de sol, radiant a tot Catalunya, vents molt fluixos de mar cap a terra i les humitats seguiran baixes, fins i tot a la línia de la costa. Massa càlida, eixuta i, per tant, la calor seca, serà seca, i de nou doncs, voltarem els 30 graus de màxim aquí al Maresme, i demà dimecres hem de pronosticar un dia de sol. La novetat aquí a l'Alt Maresme, augment de l'humitat. Probablement a la propera nit matinada i demà les humitats vagin en augment a la sana costanera, i això farà doncs, que a banda de la calor doncs, que pugui baixar la temperatura. Ambient no s'enfili cap als 30, però a la vegada notarem més calor. Per què? Perquè suarem més. Dijous, mantindrem el mateix panorama, jornades de sol, a l'igual que divendres, brises, vents molt febles de mar cap a terra, la mar estarà com un plat i també, com dèiem, les humitats poden ser relativament altes a les línies costaneres, amb calor xafogosa. Atenció al cap de setmana, sobretot a partir de dissabte, especialment diumenge, dilluns i a les vísperes de Sant Joan. Les temperatures aniran a l'alça, les màximes com mínimes, les temperatures podríem iniciar un episodi d'onada calor.

L'Auditori de Pineda acollirà aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. La formadora internacional Sílvia Guinart i el doctor en psicologia Manuel Armallones seran els protagonistes de les Jornades Econòmiques d'aquest dimecres a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat. Assegura que aplicant només dos o tres coses de les que explicarà es poden notar els resultats. Sílvia Guinart farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a 3:15 del matí. I prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armallones. La conferència inaugural anirà a càrrec del doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armallones, que abordarà la relació entre les persones i la tecnologia, destacant el paper dels anomenats agents intel·ligents i els reptes ètics que plantegen. La jornada començarà a 9:15 del matí i s'acabarà a les 2 del migdia. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia al web pinedademar.cat. L'Ajuntament de Calella destinarà més d'un milió d'euros a començar la reforma integral de la piscina municipal. Les primeres actuacions seran la substitució de l'actual deshumectadora i la renovació dels vestidors, la recepció i la zona d'oficines. L'escurçó pirinenc resisteix al Montnegre en un context de regressió preocupant. Ho ha explicat Santi Poch, membre de l'entitat ecologista Natmont, en una entrevista a Ràdio Pineda. L'Estiuejat s'estrena divendres amb la revolta gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda, que obrirà la Festa Major Petita. I és també el primer acte de la programació de l'Estiuejat. La processó marinera de Pineda arriba a la seva 13a edició aquest diumenge. Ja és un acte consolidat dins de la Festa Major de Sant Joan i que ret homenatge a la gent que de la mar en feren vida.

I el temps, la màxima d'ahir van ser 29 graus, la mínima d'avui són 21, ambient plenament estiuenc. Avui dimarts segueix el sol i la calor amb vents fluixos i la mar tranquil·la. Demà dimecres es mantindrà el bon temps, algun núvol prim i augmentarà la humitat a la façana costanera. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

L'Auditori de Pineda acollirà aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. La formadora internacional Sílvia Guinart i el doctor en psicologia Manuel Armayonés seran els protagonistes de les Jornades Econòmiques d'aquest dimecres a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat. Assegura que aplicant només dos o tres coses de les que explicarà es poden notar els resultats. Sílvia Guinart farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a 3:15 del matí. I prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armayonés. La conferència inaugural anirà a càrrec del doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayonés, que abordarà la relació entre les persones i la tecnologia, destacant el paper dels anomenats agents intel·ligents i els reptes ètics que plantegen. La jornada començarà a 9:15 del matí i s'acabarà a les 2 del migdia. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia al web pinedademar.cat. L'Ajuntament de Calella destinarà més d'un milió d'euros a començar la reforma integral de la piscina municipal. Les primeres actuacions seran la substitució de l'actual deshumectadora i la renovació dels vestidors, la recepció i la zona d'oficines. L'escurçó pirinenc resisteix al Montnegre en un context de regressió preocupant. Ho ha explicat Santi Poch, membre de l'entitat ecologista Natmont, en una entrevista a Ràdio Pineda. L'Estiuejat s'estrena divendres amb la revolta gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda, que obrirà la festa major petita. I és també el primer acte de la programació de l'Estiuejat. La processó marinera de Pineda arriba a la seva 13a edició aquest diumenge. Ja és un acte consolidat dins de la festa major de Sant Joan i que ret homenatge a la gent que de la mar en feren vida. I el temps. La màxima d'ahir van ser 29 graus, la mínima d'avui són 21, ambient plenament estiuenc. Avui dimarts segueix el sol i la calor amb vents fluixos i la mar tranquil·la. Demà dimecres es mantindrà el bon temps, algun núvol prim i augmentarà la humitat a la façana costanera. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

L'Auditori de Pineda acollirà aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. La formadora internacional Sílvia Guinart i el doctor en psicologia Manuel Armallonés seran els protagonistes de les Jornades Econòmiques d'aquest dimecres a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat. Assegura que aplicant només dos o tres coses de les que explicarà es poden notar els resultats. Sílvia Guinart farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a 12:45 del matí. I prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armallonés. La conferència inaugural anirà a càrrec del doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armallonés, que abordarà la relació entre les persones i la tecnologia, destacant el paper dels anomenats agents intel·ligents i els reptes ètics que plantegen. La jornada començarà a 10:15 del matí i s'acabarà a 14:00. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia al web pinedademar.cat. L'Ajuntament de Calella destinarà més d'un milió d'euros a començar la reforma integral de la piscina municipal. Les primeres actuacions seran la substitució de l'actual deshumectadora i la renovació dels vestidors, la recepció i la zona d'oficines. L'escurçó pirinenc resisteix al Montnegre en un context de regressió preocupant. Ho ha explicat Santi Poc, membre de l'entitat ecologista Natmont, en una entrevista a Ràdio Pineda. L'Estiueja s'estrena divendres amb la revolta gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda, que obrirà la Festa Major Petita. I és també el primer acte de la programació de l'Estiueja. La processó marinera de Pineda arriba a la seva 13a edició aquest diumenge. Ja és un acte consolidat dins de la Festa Major de Sant Joan i que ret homenatge a la gent que de la mar en feren vida. I el temps. La màxima d'ahir van ser 29 graus, la mínima d'avui són 21, ambient plenament estiuenc. Avui dimarts segueix el sol i la calor amb vents fluixos i la mar tranquil·la. Demà dimecres es mantindrà el bon temps, algun núvol prim i augmentarà la humitat a la façana costanera. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: La formadora internacional Sílvia Guinar i el doctor en psicologia Manuel Armayone seran protagonistes de les jornades econòmiques de demà a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinar està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat.
1: Demà faig la següent promesa i quedarà gravat, per tant podrem rendir comptes en això. Jo asseguro al 100% de les persones que demà trepitgin a l'auditori i ens vinguin a veure que només aplicant dos o tres accions només de les que jo explicaré avançaran caselles, sí o sí tindran millors resultats, aprendran a impactar millor, connectaran millor emocionalment, per tant si algú es detectava com una marca blanca deixaran de ser una marca blanca i seran un bombó suís i aconseguiran més sí, és a dir, la persona comprarà més, 100% garantit, perquè no és que jo ho digui per quedar bé, és com funciona el cervell, i això és imbatible, perquè portem milions d'anys funcionant d'aquesta forma.
0: També ha parlat de com impactar positivament a les persones.
1: Això vol dir que el nostre cervell està programat de forma natural quan veu una cara per primera vegada per escanejar-la per saber si és un perill o no aquella persona, per saber si té enuig, si està enfadada o si va amb bones intencions. Per tant, 33 mil·lisegons és tan ràpid que quan li preguntem a la persona si ha vist realment alguna cosa, la persona et dirà que no ha vist res. Com sabem que són només 33 mil·lisegons? Perquè fem servir escàners cerebrals i altres tecnologies i llavors sabem que el cervell és així de ràpid perquè no ens podem permetre el luxe de no ser ràpids per si ens passa alguna cosa amb alguna persona o amb alguna experiència.
0: Laura Guinar farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a les 11:45, a 12:45. Prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armayones. Farà la conferència inaugural i també ha passat pels micròfons de Ràdio Pineda per avançar els detalls de la seva intervenció. Armayones abordarà la relació entre les persones i la tecnologia. A Ràdio Pineda ha alertat sobre l'ús inadequat d'eines com el xat GPT com a substituts de l'atenció psicològica professional. Segons l'expert, aquestes tecnologies estan programades per donar la raó a l'usuari i no poden substituir el contacte humà ni el criteri d'un professional. També ha parlat dels perills de la desinformació.
2: El tema de la desinformació, no de la capacitat de, amb intel·ligència artificial, poder fer campanyes de desinformació i algunes, per desgràcia, en aquest món que estem en guerres a tot arreu, doncs està passant molt. I això pot afectar molt a la salut. Sembla una cosa que no tingui molt a veure, però no només a la qualitat de la democràcia, sinó també al fet de que aparegui una pandèmia i la IA, o gent que utilitza la IA, perquè al final és gent que té interès en utilitzar la IA de manera negativa, doncs ens convenci perquè no ens vacunem o no prenem mesures de protecció, etc.
0: I a la una del migdia clourà les jornades econòmiques, una taula rodona amb quatre perfils que aportaran una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Tota la informació i també inscripcions gratuïtes a pinedademar.cat i també a radiopineda.cat, on podreu també recuperar les entrevistes prèvies a les jornades de demà.
3: Molt bona tarda, família. Com sabeu, un dia més aquí a Ràdio Pineda, dimarts, dia 16 de juny, amb aquest Por qué te vas de la Laura Pausini. Dono la benvinguda aquesta tarda, que t'estaré acompanyant de 5 a 7, com cada tarda, aquí a Ràdio Pineda, sempre amb energia positiva i sempre amb un somriure d'orella a orella. Vinga, va, tenim tarda per endavant i comencem amb aquesta Laura Pausini.

Dies millors, d'Àlex Pérez. Us recomano que escolteu aquest jove cantant català, que és una de les millors persones. Des d'aquí també li envio un petonàs enorme, perquè un dels seus videoclips... Un dels seus videoclips el va rodar aquí a Pineda. I la veritat que està molt bé i s'estima molt l'Àlex. Vinga, va, que et deixo amb Praise You de Fatboy Slim.

Família, són 6:15 de la tarda i avui has de saber que és el Dia Mundial de les Tortugues Marines. És el Dia Internacional del Nen Africà, Dia Internacional de les Remeses Familiars, també és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble contra la Lluita de Sud-àfrica, el Dia Mundial de la Tapa i el Dia Internacional de la Biotecnologia. Dia Mundial de la Tapa. Aquesta nit toca tapa. Apa, ja tens sopar.

0: et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Només ho faig per tu, el Pep Sala i amb el desaparegut Carles Sabater, que en l'època ens van deixar cançons mítiques com aquesta. Per qui sigui molt fan de Sau, us he d'explicar que fa uns mesos es va rodar la pel·lícula del biòpic del Carles Sabater, que es dirà Els de Sau, que a finals d'aquest any suposo que ja es podrà veure als cinemes i que molts maresmencs hem tingut l'oportunitat de protagonitzar aquesta pel·lícula. Des d'aquí envio una abraçada a tots els companys pinedencs de Santa Susana, de Malgrat, de Mataró, que han sigut part d'aquest repartiment i com no, part del que farà de Carles Sabater, que és un molt bon amic, que des d'aquí li viu una abraçada molt forta cap a Centelles. Senyores i senyors, això és Pep Sala, només ho faig per tu, i Els de Sau, molt aviat, als cinemes.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

les que explicarà es poden notar els resultats. Sílvia Guinart farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a 12:45 del matí. I prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armayones. La conferència inaugural anirà a càrrec del doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, que abordarà la relació entre les persones i la tecnologia, destacant el paper dels anomenats agents intel·ligents i els reptes ètics que plantegen. La jornada començarà a 10:15 del matí i s'acabarà a 12:00. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia al web pinedademar.cat. L'Ajuntament de Calella destinarà més d'1 milió d'euros a començar la reforma integral de la piscina municipal. Les primeres actuacions seran la substitució de l'actual deshumectadora i la renovació dels vestidors, la recepció i la zona d'oficines. L'escurçó pirinenc resisteix al Montnegre en un context de regressió preocupant. Ho ha explicat Santi Poc, membre de l'entitat ecologista Natmont, en una entrevista a Ràdio Pineda. L'Estiuejat s'estrena divendres amb la revolta gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda, que obrirà la festa major petita. I és també el primer acte de la programació de l'Estiuejat. La processó marinera de Pineda arriba a la seva 13a edició aquest diumenge. Ja és un acte consolidat dins de la festa major de Sant Joan i que ret homenatge a la gent que de la mar en feren vida. I el temps. La màxima d'ahir van ser 29 graus, la mínima d'avui són 21, ambient plenament estiuenc. Avui dimarts segueix el sol i la calor amb vents fluixos i la mar tranquil·la. Demà dimecres es mantindrà el bon temps, algun núvol prim i augmentarà la humitat a la façana costanera. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Família, passen 3 minuts de les 6 de la tarda i aquí seguim una tarda més, aquí a Ràdio Pineda. Això és Trumpets de Jason Derulo. I escolta'm una cosa, si avui fas anys, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Avui dia 16 de juny, si avui et fas una miqueta més gran, has de saber que comparteixes aniversari amb el cantant Chuso Jones, també conegut com, que segur que us ha sortit algun clip per Instagram o per Facebook, on fa aquests acudits tan dolents, però que aquest riure que té ell s'encomana molt ràpid. Bé, que dit això, que si és el teu aniversari, que tinguis un feliç i meravellós dia i a celebrar-ho.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que

Família, arribem a 6:45 de la tarda amb aquest Perfect de l'Ed Sheeran i la Beyoncé, però vosaltres dos sí que sou perfectes.

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

Baby, no. Família, 4 minuts i arribem a les 7 de la tarda. Això és Young Blood, 5 Seconds of Summer, i amb aquesta cançó jo em despedeixo. Senyores i senyors, ens tornem a escoltar demà, de 5 a 7, com cada tarda, aquí, a Ràdio Pineda, i amb aquest somriure i energia positiva. Vinga, va, que ja demà dimecres, mitja setmana, i queda menys pel cap de setmana. Molts ànims, ja ho saps, sempre amb energia positiva. Adéu, adéu!

L'Auditori de Pineda acollirà demà dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any centrades en la intel·ligència artificial i també el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i també impulsar activitat econòmica local, fomentant l'aprenentatge i també el debat. La formadora internacional Sílvia Guinart i també el doctor en psicologia Manuel Armayones seran protagonistes d'aquestes Jornades Econòmiques, com diem, demà dimecres a l'Auditori. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. Ha assessorat a més de 50.000 persones, per exemple, per empreses tan importants com ara Telefònica, Movistar, El Corte Inglés, Repsol o Mapfre. A

0: És a dir, la persona comprarà més. 100% garantit, perquè no és que jo ho digui per quedar bé, és com funciona el cervell. I això és imbatible, perquè portem milions d'anys funcionant d'aquesta forma.
1: Ha parlat de com impactar positivament a les persones, que quan una persona et veu per primer cop, diu, ja pots saber com ets en només 3 segons.
0: Això vol dir que el nostre cervell està programat de forma natural quan veu una cara per primera vegada per escanejar-la, per saber si és un perill o no aquella persona, per saber si té enuig, si està enfadada o si va amb bones intencions. Per tant, 33 mil·lisegons és tan ràpid que quan li preguntem a la persona si ha vist realment alguna cosa, la persona et dirà que no ha vist res. Com sabem que són només 33 mil·lisegons? Perquè fem servir escàners cerebrals i altres tecnologies, i llavors sabem que el cervell és així de ràpid perquè no ens podem permetre el luxe de no ser ràpids per si ens passa alguna cosa amb alguna persona o amb alguna experiència.
1: Doncs aquesta conferència a l'auditori serà demà dimecres a 11:45. A les 10 hi haurà la conferència de Manuel Armallones. Per tant, molt interessant tot això. Recordem que són inscripcions gratuïtes que podeu fer a l'auditori. La conferència inaugural, com diem, anirà a càrrec de Manuel Armallones, abordarà la relació entre les persones i la tecnologia, destacarà el paper dels anomenats agents intel·ligents. A Ràdio Pineda també hem parlat amb ell. Ha alertat sobre l'ús inadequat d'eines com el ChatGPT com a substitut de l'atenció psicològica professional. Ha dit que tot plegat és perillosíssim. Així ho ha dit i ha parlat també dels perills de la desinformació.
2: El tema de la desinformació, no de la capacitat de, amb intel·ligència artificial, poder fer campanyes de desinformació i algunes, per desgràcia, en aquest món que estem en guerres a tot arreu, doncs està passant molt. I això pot afectar molt a la salut. Sembla una cosa que no tingui molt a veure, però no només a la qualitat de la democràcia, sinó també al fet de que aparegui una pandèmia i la IA, o gent que utilitza la IA, perquè al final és gent que té interès en utilitzar la IA de manera negativa, doncs ens convenci perquè no ens vacunem o no prenem mesures de protecció, etc.
1: A la una es tancaran les jornades econòmiques amb una taula rodona amb 4 perfils que aportaran una visió pràctica i diversa de l'intel·ligència artificial. D'una banda, la periodista i companya nostra de Ràdio Pineda, Maria Josep Hernández, que parlarà de la implantació de la IA al mitjà. També Pol Jové, especialitzat en reclutament tecnològic, analitzarà també l'impacte de la intel·ligència artificial, però també Jessica Ayala, màster i auxiliar de conversa a l'escola. I finalment, Julio Aranda, que explicarà com la innovació i la intel·ligència artificial poden contribuir a la competitivitat. La jornada, recordem, començarà a 11:45 del matí, acabarà a 14:00, gratuïta, però cal que us inscriviu a pinedademar.cat. Canviem de qüestió. A partir d'avui dimarts, les famílies ja podeu bescanviar el val escolar de 60 euros, repartits en 2 xecs de 30 euros pels alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats. La principal novetat és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb instruccions. Caldrà que l'activeu abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al dia 30 de novembre i es podrà utilitzar en establiments adherits al programa. Tota la informació al web valescolar.cat. I l'Ajuntament de Calella ha informat que destinarà més d'un milió d'euros a començar la reforma integral de la seva piscina municipal. S'ha començat ja a redactar el projecte de renovació de vestidors, recepció i oficines. Les obres podrien començar a finals d'aquest any. També se substituirà alguna maquinària que passarà a funcionar mitjançant un conducte tèxtil que estarà penjat al sostre. Es gastarà, per tant, més d'un milió d'euros amb aquestes instal·lacions finançades pel propi Ajuntament de Calella, però també vol aconseguir diverses subvencions. I ara parlem de l'escurçó que viu al Montnegre, l'escurçó pirinenc, que resisteix en un context de regressió preocupant. Ha trobat a la vall de la Tordera, en una petita àrea també de la Riera de Pineda, un refugi excepcional que desafia la seva distribució. Ho ha explicat Santi Poc, membre de l'entitat ecologista Natmont, en una entrevista a Ràdio Pineda. La presència d'aquest animal a cotes tan baixes s'explica per les condicions climàtiques que té, per exemple, la vall de la Tordera o petits sectors també de la Riera de Pineda. Un entorn que manté un ambient humit i fresc molt proper al litoral. Hem entrevistat a Santi Poc i ens ho ha explicat així.
3: Tenim unes condicions climàtiques que són similars a les que podria haver una muntanya més mitjana, però les tenim molt a prop de mar. Això bàsicament és un fenomen de que, bé, aquestes condicions fredes continuen per la vall de la Tordera,

0: i arriben, doncs això, com comentava ben bé, cap a final de mar, cap a fins de mar. Llavors, això provoca que no només amb l'escurçó, sinó que amb altres espècies, com podria ser la sargantana roquera, la serp d'esculapi o el tritó palmat, que són altres amfibis i altres rèptils, els puguem trobar en un ambient que ens desconcerta, no?, en comparació amb la seva àrea de distribució. En el cas de l'escurçó, com el seu nom indica, és l'escurçó pirinenc, i a la península Ibèrica la seva distribució principal és de muntanya, i l'altitud a la que trobem és més abundant, diguem, a partir de 1.400 metres normalment. Però aquí, a la zona al municipi de Tordera, concretament, assoleix els 50 metres sobre el nivell del mar, que és l'altitud més baixa de tota la distribució a la península Ibèrica. Precisament, seguint aquestes condicions climàtiques fredes, que el permeten sobreviure, no?
1: Santi Poch ha explicat que l'espècie ha patit una forta regressió les darreres dècades i ha desaparegut de molts punts de l'Alt Maresme. Actualment, diu, només queden tres petits nuclis consolidats al Montnegre a causa de dos factors principals. D'una banda, l'abandonament d'antigues terrasses agrícoles, però també la persecució humana per por o bé per desconeixement. Ha demanat canviar la perspectiva de veure aquest animal com un enemic, passar a veure'l, diu, com un aliat i una espècie que cal preservar.
0: En el cas de l'escurçó, és molt evident que en el nostre àmbit s'ha reduït moltíssim la seva àrea de distribució al Montnegre, sobretot aquesta franja litoral que ha sigut pràcticament totalment fulminat, i d'algunes zones de l'interior del Montnegre també. Per altra banda, també tenim una pèrdua d'hàbitat molt evident, i és que fa unes dècades, al Montnegre, sobretot la zona més litoral, era totalment oberta, eren tot terrasses agrícoles amb garrofers, olivers, etc., i durant els últims anys tot s'ha aforestat. Llavors, aquesta combinació entre pèrdua d'espai obert a algunes zones i la mortalitat directa sobre els animals ha causat que la seva situació ara mateix sigui molt, molt precària. El trobem només en tres nuclis consolidats, per dir-ho així, i a la resta pràcticament no n'hi ha.
1: Ha demanat, per tant, recuperar els prats, zones obertes i també fins i tot senyalitzar de forma preventiva les zones on hi ha més freqüenciació humana per evitar picades accidentals, especialment també si s'hi va amb gossos. Recordem que la picada de l'escurçó és perillosa. Cal evitar tocar aquest animal, però en cas de picada cal dirigir-se urgentment a l'hospital. Però, això sí, la seva presència és discreta i és també un indicador de la salut ecològica del nostre territori. De fet, és un tresor. Quan veiem un escurçó, el millor és no tocar-lo, deixar-lo, doncs, que faci el seu camí. I és a punt de començar l'estiueja de Pineda. S'estrenarà aquest proper divendres amb la revolta gegantera i l'actuació dels Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta amb els gegants de Pineda, que obrirà la festa major petita, però també el primer acte de la programació de l'estiueja. Una altra novetat, aquesta vegada amb elements festius i lluminosos, que farà més festiva encara aquesta cercavila. Els geganters i grellers de Pineda han organitzat aquesta cercavila nocturna, molt festiva, amb la banda Bufant Fort Street Band, que tornen a Pineda, considerada una de les millors bandes de tota Espanya.
2: Hola, som els Bufant Fort, i aquest divendres 19 de juny a 9:45 tornarem a acompanyar l'Armazenda i en Garau a la revolta gegantera. Vinga, ens hi trobem!
1: Aquesta banda fa sonar tots els èxits de l'estiu, peces molt conegudes, creant un ambient de molta festa i molt bon humor. Recordem que es farà aquest divendres, al vespre, una nit de gegants diferent. Començarà a 9:45 del vespre a Can Comas i acabarà amb una revetlla a la plaça del Mar, amb Mala Sort Pérez, una nit que asseguren promet ser molt divertida i que també porta per nom, doncs, la revolta juntament amb la remoguda. A més, hi haurà també servei de bar. A tot això comença l'estiueja't. Ho ha destacat també recentment l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
3: Poder sortir a la fresca, no?, a compartir espais. Els carrers i les places del nostre municipi tenen també aquest objectiu, no?, de poder-te trobar amb aquell veí o veïna que potser fa molts dies que no saludes, no?, i poder xerrar. I què millor que poder compartir aquest moment amb cultura, no?, amb música de fons, amb teatre, amb un monòleg, no?, i d'aquí ve l'inici de tot plegat, no?, de l'estiueja.
1: Tot plegat serà, com diem, a partir d'aquest divendres. Aquests dies us estem explicant a Ràdio Pineda, ho anirem explicant, doncs, a mesura que s'acostin totes les seves activitats i actuacions. I també arriba la Festa Major Petita de Pineda, que comença justament amb aquesta revolta gegantera, però que tindrà molts més actes. També els anem desgranant de mica en mica. Avui parlem de la processó marinera de Pineda, que arriba a la seva 13a edició. Un acte consolidat a la Festa Major de Sant Joan, que fa un homenatge a la gent que de la mar n'ha fet vida. La jornada serà diumenge a la platja dels Pescadors.
4: Venen barques que ens acompanyen en la processó perquè ells també volen fer reconeixement a la gent que de la mar n'ha fet vida. No només queda explicitat a la gent de Pineda, sinó que queda explicitat a tota la gent que de la mar n'ha fet vida. Encara mantenim la tradició centenària de treure i varar amb travesses, sí senyor. Que tothom sàpiga que està convidat a venir en aquest acte que fem en terra perquè puguin saber o conèixer un pèl de remés del nostre fer de cada dia.
1: Doncs serà una processó de barques, per tant, un grapat de barques que es llançaran a la mar. També les barques de vela llatina que té a Pineda. La sortida a mar, doncs, serà, com diem, aquest diumenge. Tot plegat serà a partir de les 10 del matí. Per cert, que Calella us proposa una excursió per descobrir els secrets de la ratafia. Serà aquest proper dissabte una proposta que combina natura, cultura i tradició per aprendre a fer ratafia. Tot plegat començarà a 7:45 del matí a la plaça de l'Ajuntament, obert a aquelles persones que els agradi caminar i descobrir secrets d'aquest licor tan arrelat a Catalunya. La ruta té 10 quilòmetres i permetrà doncs, anar recollint les herbes aromàtiques i aprendrem com es fa la ratafia. La jornada acabarà amb un tast de diferents varietats, un espai pensat per compartir experiències. Està organitzat per Òmnium Cultural al Maresme, també per Calella Marxa. Aquestes dues entitats aposten per apropar la cultura popular i el patrimoni natural a la ciutadania. I avui és diada festiva a Calella, la seva festa major petita. Per cert que ahir, doncs, cap a 4.000 persones, déu-n'hi-do, van participar en els sopars dels carrers. Per tant, es podia veure Calella, les places, carrers, plenes de taules, cadires, moltes converses i també molta música que van omplir, doncs, Calella d'aquesta tradició. La nit del sopar al carrer és un dels moments més especials de la festa a Calella. I ara ens interessem pel temps perquè sembla ser que s'aniran activant totes les alarmes perquè sembla que arriba molta calor. Sabiguem quin temps ens espera. Crònica de Jordi Pérez.
5: Dia de sol, radiant a tot Catalunya, vents molt fluixos de mar cap a terra i les humitats seguiran baixes, fins i tot a la línia de la costa. Massa càlida, eixuta i, per tant, la calor seca. Serà seca i, de nou, doncs, voltarem els 30 graus de màxim aquí al Maresme. I demà dimecres hem de pronosticar un dia de sol. La novetat aquí a l'Alt Maresme, augment de l'humitat. Probablement a la propera nit matinada i demà les humitats vagin en augment a la façana costanera i això farà, doncs, que a banda de la calor, doncs, que pugui baixar la temperatura. Ambient no s'enfili cap als 30, però a la vegada notarem més calor. Per què? Perquè suarem més. Dijous, mantindrem el mateix panorama, jornades de sol, al igual que divendres, brises, vents molt febles de mar cap a terra, la mar estarà com un plat i també, com dèiem, les humitats poden ser relativament altes a les línies costaneres, amb calor xafogosa. Atenció al cap de setmana, sobretot a partir de dissabte, especialment diumenge, dilluns i a les vísperes de Sant Joan. Les temperatures aniran a l'alça, les màximes com mínimes, les temperatures podríem iniciar un episodi d'onada calor.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.

L'Auditori de Pineda acollirà aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. La formadora internacional Sílvia Guinart i el doctor en psicologia Manuel Armayones seran els protagonistes de les Jornades Econòmiques d'aquest dimecres a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat. Assegura que aplicant només dos o tres coses de les que explicarà es poden notar els resultats. Sílvia Guinart farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a 12:15 del matí. I prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armayones. La conferència inaugural anirà a càrrec del doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, que abordarà la relació entre les persones i la tecnologia, destacant el paper dels anomenats agents intel·ligents i els reptes ètics que plantegen. La jornada començarà a 9:15 del matí i s'acabarà a les 2 del migdia. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia al web pinedademar.cat. L'Ajuntament de Calella destinarà més d'un milió d'euros a començar la reforma integral de la piscina municipal. Les primeres actuacions

de l'estiuejat. La processó marinera de Pineda arriba a la seva 13a edició aquest diumenge. Ja és un acte consolidat dins de la Festa Major de Sant Joan i que ret homenatge a la gent que de la mar en feren vida. I el temps, la màxima d'ahir van ser 29 graus, la mínima d'avui són 21, ambient plenament estiuenc. Avui dimarts segueix el sol i la calor amb vents fluixos i la mar tranquil·la. Demà dimecres es mantindrà el bon temps, algun núvol prim i augmentarà la humitat a la façana costanera. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.